s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Sempre al teu costat.